0: Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: nosaltres era tant.
1: Ràdio Abrera, són les 3.
2: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Fórmula 107.9. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món reunides en una única fórmula.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
0: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida.

0: vida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: se puede querer.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà avui amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi assistiran tots els grups excepte Vox i serà la primera cimera d'aquest tipus amb participació d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes l'abril vinent. La iniciativa arriba després de l'error en les proves PISA i enmig del malestar dels docents i de les mobilitzacions sindicals. I el PSOE intensifica les negociacions amb Junts i Esquerra per intentar desencallar el nou decret d'habitatge destinat a evitar desnonaments de persones vulnerables. Segons fonts de Junts, els socialistes estudien les propostes que la formació de Carles Puigdemont ha traslladat al govern espanyol, mentre que el Ministeri d'Habitatge assegura que les converses amb Junts són fluides. Sumar pressiona perquè el decret s'aprovi aquest divendres o com a màxim el dimarts i reclama també mesures com la congelació dels lloguers i la regulació dels pisos turístics i de temporada. I la nova ponència del Tribunal Constitucional sobre el recurs d'empara de Jordi Turull considera que el Tribunal Suprem es va apartar de la finalitat de la llei d'amnistia en no aplicar-la al delicte de malversació. L'Esborrany sosté que la voluntat de la llei era amnistiar les malversacions vinculades al procés independentista amb l'excepció dels actes de corrupció. El text elaborat pel magistrat José María Macías serà debatut pel ple del Constitucional el proper 6 d'octubre. I un total de 570.523 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar el dimecres al migdia i va acabar ahir a les 3 de la tarda. La xifra representa el 98,4% dels 580.000 vehicles que havia previst el Servei Català de Trànsit. Ara Trànsit preveu que uns 270.000 tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit d'aquest diumenge. I les quatre colles castelleres de Tarragona han estrenat el nou casc i el protector facial per la canalla. Els nous elements s'han provat en pilars de quatre a la plaça de les Cols abans de la Diada de la Mercè. El casc s'ha adaptat millor a les mides dels infants i amplia la protecció de les zones frontal i lateral, mentre que el nou protector cobreix també les celles, el nas i els pòmuls. De moment, 12 colles disposen d'un casc, volíem dir de cada talla, i la implantació serà gradual, sense una aplicació massiva. I pel que fa al temps, avui tornarà a fer sol a tota Catalunya, amb només alguns núvols prims i algunes possibles boires matinals. Serà el dia més càlid d'aquesta setmana, amb temperatures d'entre 30 i 35 graus com a valors més habituals, molt per sobre del que tocaria, evidentment, a finals de setembre.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional. Nice.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C25 a Santa Maria d'Oló, deixa un carril tallat direcció Girona. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Bàsquera, deixa també només un carril obert en sentit França. Finalment, una avaria, la C14 al Guaire, també deixa un carril tallat en sentit Alfarràs. I ara, en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA aquí a Catalunya. Ens amplia aquesta informació el nostre company Lluís Mata.
3: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
2: I el PSOE intensifica les negociacions amb Junts i Esquerra per intentar desencallar el nou decret d'habitatge destinat a evitar desnonaments de persones vulnerables. Segons fonts de Junts, els socialistes estudien les propostes que la formació de Carles Puigdemont ha traslladat al govern espanyol, mentre que el Ministeri d'Habitatge assegura que les converses amb Junts són fluides. Sumar pressiona perquè el decret s'aprovi avui o com a màxim el dimarts i reclama també mesures com la congelació dels lloguers i la regulació dels pisos turístics i de temporada. I un total de 570.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar el dimecres al migdia i va acabar ahir a les 3 de la tarda. La xifra representa el 98% dels vehicles que havia previst el Servei Català de Trànsit. A banda, també, Trànsit preveu que uns 270.000 tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit del diumenge. I pel que fa al temps, avui tornarà a fer sol a tot Catalunya amb només alguns núvols prims i algunes possibles boires. Ara al matí serà el dia més càlid d'aquesta setmana amb temperatures d'entre 30 i 35 graus com a valors més habituals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre estem celebrant la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que repassem a continuació. Divendres 25 de setembre, a 11:15, es fa ball en línia al frontó municipal. A 10:15, a la plaça de Pau Casals, es farà la sortida d'una caminada per l'envelliment actiu per a majors de 60 anys. A 4:00, hi haurà taller de boxa per a joves al pavelló esportiu municipal i al centre aquàtic municipal. A 3:00, es farà Movicor. A 6:00, TBC. I a 7:00, Crosscamp. Dissabte 26 de setembre, a 9:45 del matí, es farà una masterclass de cicle outdoor a l'exterior del pavelló esportiu. A 11:00 hi haurà activitats per capacitats diverses al parc de Sant Hilari. I a l'escola Ernest Lluc, de 4 a 8:00 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7:00 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 10:15, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A 11:00 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A 4:00 hi ha tàpata i a 5:00 gimbol i al pavelló esportiu. A 5:00 es fa educació física infantil 3 i a 6:00 preesportiva. Les activitats de la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera s'allarguen fins al dimecres 30 de setembre i podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Aquest cap de setmana se celebra la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats a familiars i animació. Repassem la programació. Divendres 25 de setembre al carrer del Rabato, de 7 a 2:15 10 podrem veure una exposició de porrons i també l'estand del Museu del Vidre de Vimbodi, amb porrons i altres productes per vendre i informació sobre el museu i les activitats que fan. A les 8 tindrà lloc la inauguració i a 8:45 es farà el tradicional concurs d'aixecament de porrons. En 9:15 els Diables faran una cremada amb espectacle de foc i a partir de 9:15 hi haurà l'espectacle Te Improviso a càrrec del Princess Show, ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Mentre que durant el cap de setmana al Parc de Can Morral, dissabte 26 de setembre, de 12:00 a 2:00 i de 5:00 a 8:00 hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5:00 a 9:00 podrem veure una exposició de porrons. A les 5:00 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa a la plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6:00 a 8:00 hi haurà Musicant al Vi amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 7:15 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 9:15 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11:00 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a les 11:00 començarà la tracturada i la fira. D'11:00 a 1:00 hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí amb Marta Aranyó. De 12:00 a 1:00 hi haurà tallers i activitats del Parc Rural. A les 12:00 arribarà la tracturada amb Vall de Geganters i d'1 a 4:00 vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre podrem gaudir del mercat de proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacar, tallers, el rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació. Gent d'Abrera.
5: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell i com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
4: Abrera Informació. Activitats.
5: Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera, a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por un tema. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Bon dia, passen 9 minuts de les 8 del matí, divendres 25 de setembre, primera setmana de tardor, i ja amb el cap posat en el cap de setmana. Tenim 5 hores per endavant, molta música, novetats i també algun record d'aquells que sempre ve de gust recuperar. Posem en marxa aquesta edició de divendres a Fórmula Matí, explicant que avui divendres se celebra al Palau de la Generalitat la cimera educativa convocada pel govern amb esperit de diàleg i la voluntat d'arribar a un acord de país. Això enmig de la crisi educativa que viu Catalunya amb els docents mobilitzats i els errors de l'informe de les proves PISA. La cimera estarà encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó. Aquí Illa reitera la confiança. Durant la sessió es debatrà el que Illa ja va avançar dimecres, un pacte amb 4 principis clars. La previsió és que l'acord inclogui poques mesures i també que cada mesura vagi acompanyada de xifres de recursos i dates de compliment per fer-ne una avaluació. El tercer principi és garantir la rendició pública anual dels resultats al Parlament. I el quart i l'últim, l'acord, que el que es decideixi tingui una continuïtat almenys durant 10 anys, com es fa, segons el president, als països on s'ha aconseguit millorar els resultats educatius. El desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, ha provocat que el PSOE i Junts per Catalunya hagin tornat a acostar posicions. Fons de Junts han confirmat que els socialistes veuen amb bons ulls les mesures que van presentar fa 3 setmanes per afrontar la crisi de l'habitatge. Per tant, arran del cas tan mediàtic d'aquesta dona de 87 anys que ha perdut casa seva a Madrid, el govern espanyol s'acosta una mica més a aprovar un decret llei que impedeixi desnonaments de persones vulnerables. Segons Junts, si res no canvia, en els propers dies el PSOE presentarà una contraproposta per continuar acostant posicions. Això mentre Sumar planteja un ultimàtum a Pedro Sánchez, avisant-lo que si dimarts el Consell de Ministres no aprova un decret per expropiar el pis de la Mari Carmen, ho pagarà molt car. Un apunt internacional, l'actriu Susan Sarandon ha acabat detinguda durant una protesta contra Benjamin Netanyahu a Nova York, als Estats Units, mentre el primer ministre d'Israel feia la seva compareixença a la cimera de les Nacions Unides. A l'exterior, la policia ha detingut un centenar de persones que tallaven un carrer per protestar contra la presència de la delegació israeliana. L'actriu de Thelma i Louise, de 79 anys, ha sigut una de les detingudes, i una altra ha estat la també actriu Hannah Heidbender, que surt a la sèrie de HBO Hacks. La manifestació estava organitzada per Jewish Voice for Peace, una de les concentracions previstes per aquest dijous a favor de Palestina i contra la participació de Netanyahu a la ONU. La història de la mort del doctor Albert Soler, trobat sense vida a casa seva, al carrer Badalona, de l'urbanització de Can Ros, a Cabrera d'Anoia, és macabra i rocambolesca. El temps potser ajudarà a aclarir-la, però ara per ara hi ha més incògnites que certeses. El que és objectible és que l'home està mort i que quan els Mossos, alertats per l'Ajuntament i també pels veïns per la forta olor que feia la casa, per la malesa i la butrícia que també s'acumulava, el van trobar. Estava tapat amb un llençol o una manta en una de les sales centrals de la casa, on vivia juntament amb la seva parella i la seva filla de 22 anys. La investigació dels Mossos haurà d'aclarir què va passar, com és que durant 2 anys ningú ha avisat, ningú ha trobat a faltar l'home i qui ha estat el paper de la seva dona i la filla, que durant tot aquest temps han conviscut a més d'embrutícia també amb el cadàver del seu pare i marit. La policia catalana no ho investiga com un crim, no sembla que el cadàver del metge presenti signes de criminalitat, i més enllà d'un possible delicte de profanació de cadàver o d'omissió de socors, la policia catalana no hi veu, ara per ara, cap altre possible il·lícit penal, tot i que també asseguren que la situació psiquiàtrica de les dues, de mare i filla, no és la millor, tot i que encara podria impossibilitar qualsevol tipus d'imputació. Comencem el dia amb 19 graus.
0: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Comencem el divendres amb dues artistes que juntes funcionen de meravella, Kenia Os i Lola Índigo. 50-50.

0: una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
1: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
0: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
2: Seguim amb Jofre Bardagí, que continua revisant les cançons de Joan Manel Serrat amb una mirada molt personal. Aquesta vegada recupera Penélope, un dels grans clàssics del Noi del Poble Sec, dins d'un projecte que també és un homenatge al seu pare, el mestre Josep Maria Bardagí. I apunteu data, el 30 d'octubre el presentarà en directe a l'Àtrium de Viladecans.

Lo teu és estar connectat allà on siguis. Radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: trepitjant el temps sota el sol que crema molt lentament. Quina pau desprens.
1: 2:15. 2:15 del matí, anem al temps, no podem escoltar el temps, no passa res, la sintonia. Anem a repassar què està passant durant la previsió, perquè l'últim divendres de setembre comença amb algun grau més en moltes comarques, però igualment amb ambient fresc, una mica fred en alguns casos a l'interior del país, que contrastarà amb la calor del migdia. I és que avui les temperatures s'enfilaran tant com ahir i fins i tot sumaran 2 o 3 graus a les Terres de l'Ebre, on en zones interiors poden arribar als 36 o 37 graus. A Ponent també guanyarem algun grau i fàcilment ens acostarem o arribarem als 35. En general, màximes de 30 a 33 a l'interior. Cap de setmana estable, perquè la estabilitat dels últims dies, també d'avui, es mantindrà el cap de setmana. Domini del sol els 3 dies, en espera que a principis de la setmana que ve arribin precipitacions, que dimarts podrien ser fortes a les comarques de Girona i Barcelona. Perquè fa les temperatures, aquest dissabte recularan de 2 a 4 graus a l'interior, fins i tot 5 o 6 a les Terres de l'Ebre, però igualment l'ambient continuarà clarament càlid per les dates. La setmana que ve, amb l'arribada de pluja, sí que recularan la les temperatures de forma més clara. Ara tenim a Brera 19 graus. Seguim, ara recuperem a Ricky Martin amb una d'aquelles que només començar ja et canvien el ritme del matí. Jaleo, aquí en la seva versió Spanglish, amb tot aquell so llatí festiu que va marcar una etapa molt potent del porto-riqueny. D'aquelles que tornen a sonar i sembla que no hagin passat els anys.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Seguim amb Kiki Big Boy, amb Juan Rey i Diego Bramísimo. La vida és més simple, va justament d'això, de no complicar-nos tant, baixar una mica el soroll i quedar-nos amb el que realment importa. Riqui

0: Yo por las dudas toco madera.
1: Ahí va.
0: Toco madera.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Arriba ella, la Laie, cantant aquest mes, setembre, des de Barcelona, des del barri del Clot. Una cançó que ens va especialment bé per aquests dies, acabats d'entrar a la tardor. Forma part del seu primer disc, 44, 08.

0: La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Posem-hi una mica més d'energia amb quatre noms que coneixen molt bé l'electro latino. José Berrico, Fuego, Víctor Magán i Dani Romero s'ajunten a Obra de Arte, una cançó pensada directament per fer-nos ballar. Ritme llatí, electrònica i aquesta combinació que ens porta de cap als anys forts del gènere, però amb el so al 2026.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Uns lladres acaben d'assaltar fa poca estona la botiga d'Apple al centre comercial La Maquinista, al barri de Sant Andreu de Barcelona. Per segon cop en menys d'un mes, uns lladres acaben d'assaltar fa poca estona l'establiment de la botiga Apple del centre comercial La Maquinista de Barcelona per endur-se diners i també material informàtic. És una última hora. Han assaltat aquest establiment. Els Mossos d'Esquadra ho acaben de confirmar aquest programa i expliquen que s'ha obert una investigació per identificar, localitzar i detenir els lladres, però de moment no s'ha fet cap detenció al respecte. Com els fets són molt de fa poca estona, no hi ha encara molta informació. El robatori ha tingut lloc cap a un quart de set del matí d'aquest divendres. Els delinqüents, a hores d'ara es desconeix quantes persones eren, han rebentat l'entrada de l'establiment i han saquejat els dispositius que s'han pogut endur. En poca estona han sortit de la botiga, han pujat dins d'un cotxe, seria un Range Rover Evoque, segons hem pogut saber, i han fugit del centre comercial ràpidament per evitar que la policia els enxampés amb les mans plenes de material. Aquesta és l'última hora. Ara per ara els Mossos han obert una investigació per trobar els delinqüents i recuperar el que han pogut robar. Com encara no hi ha denúncia, no se sap què s'han endut ni quin valor pot arribar a tenir. Recordin que aquest és el segon cop que la botiga pateix un robatori d'aquest estil en menys d'un mes. Aquesta és l'última hora, fa poca estona, han assaltat la botiga d'Apple, el centre comercial La Maquinista, per segon cop en un mes i han fugit abans que arribin els Mossos d'Esquadra.
2: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.

0: És Little Pepe, des de Màlaga. És una de les veus més reconegudes del reggae en castellà. Torna amb Santa. Mantén aquesta barreja tan seva de reggae. Missatge directe. A punt d'arribar a les 9 amb els serveis informatius.
1: 1, 2, 3, 4.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Les 9 en punt, arribarem a les 9 amb tota l'actualitat, no només de Catalunya i el món, sinó la informació també més propera, ara a les 9.
3: Ràdio Abrera.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà en uns minuts amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi assistiran tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus, amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions a propostes concretes l'abril vinent. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat fa uns minuts a la xarxa quines propostes faran des dels Comuns.
6: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies. No? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys.
5: Sí, t'ha remarcat també que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió del PIB en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. També ha marcat com a prioritat millorar la comprensió lectora de tot l'alumnat. I el PSOE intensifica, volíem dir, les negociacions amb Junts i Esquerra per intentar desencallar el nou decret d'habitatge destinat a evitar desnonaments de persones vulnerables. Segons fons de Junts, els socialistes estudien les propostes que la formació de Carles Puigdemont ha traslladat al govern espanyol, mentre que el Ministeri d'Habitatge assegura que les converses amb Junts són fluides. Sumar pressiona perquè el decret s'aprovi avui mateix o com a màxim el dimarts i reclama també mesures com la congelació dels lloguers i la regulació dels pisos turístics i de temporada. I un total de 570.500 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar el dimecres al migdia i va acabar ahir a la tarda, a les 3 de la tarda. Volíem dir, la xifra representa el 98,4% dels vehicles que havia previst el Servei Català de Trànsit, i ara Trànsit preveu també que uns 270.000 tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit del diumenge. I les quatre colles castelleres de Tarragona han estrenat el nou casc i el protector facial per a la canalla. Els nous elements s'han provat en pilars de 4 a la plaça de les Cols abans de la Diada de la Mercè. El casc s'ha adaptat millor a les mides dels infants i amplia la protecció a les zones frontal i lateral, mentre que el nou protector cobreix també les celles, el nas i els pòmuls. De moment, 12 colles disposen d'un casc de cada talla i la implantació serà gradual. I pel que fa al temps, avui serà el dia més càlid de la setmana, amb temperatures que aniran entre els 30 i 35 graus com a valors més habituals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
7: Bon dia. Aquest divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat, unes tradicions que van néixer quan Abrera era un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el nostre municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i joves del municipi.
8: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
9: El cap de setmana del 25, 26 i 27
4: de setembre celebrem la nostra 7a edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Llibres infantils, tallers de tastos i cartes per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
8: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
9: No us quedeu sense el vostre barret.
10: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
7: Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació. Gent gran.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més, se segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirto és la regidora de Gent Gran.
11: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la Setmana de la Gent Gran d'Abrera.
7: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre, amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. Per participar-hi cal inscriure's al casal de la gent gran d'Abrera, avui divendres 25 de setembre, de 10 a 12. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Superades les 9 i la informació, tornem de ple a la música. Obrim la segona hora amb J. Rosa i Álvaro Díaz a Detective, so urbà i ritme, per tornar a agafar embranzida aquest matí. I després canviem completament de color amb La llave i Infinito, més flamenc pop i una cançó que parla de tot allò que voldrien que durés per sempre. Primer Puerto Rico, després Aire Andalús i el divendres que continua avançant.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Seguim en català amb Julen i Miqui Núñez, M'he enamorat. Va néixer gairebé de casualitat. Tots dos la van cantar en un vídeo a xarxes, es va fer viral i la gent els va començar a demanar que la gravessin de debò. I al final aquí la tenim. Pop romàntic, senzill i sense complicacions.
8: Això és una cançó...

0: Fórmula Matí. La Ràdio Obrera.
1: Seguim amb Laura Gibert. La gironina ens porta a Mulet. Una cançó sobre amistat, nits d'estiu i tots aquells records que voldries guardar per sempre. Ara que ja som a la tardor, encara fa més gràcia recuperar-la, perquè segur que, a més, li desperta algun moment d'estiu algú de vosaltres.

0: Muchas gracias.
1: A Radio Obrera, Fórmula.

Dos quarts de deu del matí. 20 graus, recuperem un dels grans clàssics del reggaeton dels primers 2000. Parlem de Don Omar i Dale Don Dale. És una d'aquelles que només començar ja es porta directament a l'època en què el gènere començava a sonar fort arreu. Ritme, actitud i una mica de memòria, que aquesta encara funciona. Yeah.

0: Tornem a una d'aquelles que ja coneixem bé, Laura West i Kairam amb Menxules, Ritme, Química i una cançó que entra sola. Pugem una mica el volum, que aquesta demana moviment.
1: La ràdio que t'escolta. Ràdio Obrera.

0: Betia.
1: Fórmula Matí, última hora.
2: Nou revés per a Daniel Sancho. La justícia de Tailàndia manté la cadena perpètua al jove espanyol de 32 anys, condemnat per assassinar i esquartarà el metge colombià Edwin Arrieta. 3 anys després del brutal crim d'Arrieta i 2 des que es va dictar aquesta sentència, el Tribunal Provincial de Samui, al sud del país asiàtic, ha desestimat els recursos de la defensa de Sancho per intentar que s'anul·lés la sentència i es tornés a fer el judici. Consideraven que hi havia proves noves i irregularitats en la investigació que podien qüestionar la premeditació del crim, però els magistrats tailandesos rebutgen la petició i mantenen la sentència a Sancho, fill de l'actor Rodolfo Sancho, per haver assassinat amb premeditació el cirurgià plàstic colombià de 44 anys. La família d'Arrieta i de la defensa de Sancho van presentar els seus recursos al desembre del 2024 i al març del 2025, respectivament. La part del colombià va sol·licitar que s'augmentés la condemna a la pena capital per la contundència de les proves i augmentar la indemnització fixada en 4,42 milions de bats, uns 117.000 euros, a la sentència de primera instància. Per la seva banda, la defensa de l'Espanyol va demanar en la seva apel·lació que se celebrés una nova vista o que es repetís el judici per convocar nous testimonis, perquè sosté que Arrieta va morir accidentalment durant una baralla. Doncs bé, Tailàndia ha desestimat els recursos i manté la cadena perpètua a Daniel Sancho per l'assassinat del metge colombià Edwin Arrieta. I un apunt que acabem de conèixer: un grup de joves persegueix i apallissa un noi magrebí a les festes de tavernes de la Valldigna, al País Valencià. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per la brutal pallissa presumptament racista que ha quedat gravada en vídeo i intenten identificar els implicats.
1: Fórmula Matí. Música i informació.
3: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
4: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
3: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT, al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
5: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Seguim amb una reunió de pes dins la música urbana llatina. Maisac, nascut a Venezuela i criat a Santa Marta, suma Feid i Maluma a Tentiendo, la versió remix. Reggaeton, desamor i tres veus amb molta química en una versió que ha fet créixer encara més la cançó original. Fanny,

Posem una mica de rock amb Los Enemigos. Els madrilenys tornen amb Miss Dinamarca. És el segon avançament de Canciones Chulas, el disc que publicaran aquesta tardor. I apunteu, el 8 de gener seran a la sala Apolo de

0: Maria Artés, la sevillana, torna a les seves arrels amb Com le explico. Una cançó de les que parlen d'enamorar-se de debò i de començar de nou. És el primer avançament del seu proper disc Invencibles i manté aquest punt tan emocional que sempre ha definit l'artista. Nosaltres arribem a les 10, l'última hora.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents i una avaria compliquen la circulació aquest matí a l'AP7 i altres vies. A l'AP7 un vehicle s'ha incendiat a Avinyonet del Penedès en sentit sud i el tall d'un carril provoca encara ara congestió. A Bàscara també en sentit nord un altre accident obliga a deixar només un carril obert mentre retira el vehicle afectat. A la C25 a Santa Maria d'Oló un sinistre també talla un carril en sentit Girona i també genera algunes retencions. També hi ha un altre accident en aquest cas a la Nacional 154 a Puigcerdà, que deixa de moment la via completament tallada. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris a Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus en què hi participa també l'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I la paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant del text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions avui a la xarxa, la portaveu de Junts Lleida, Violant Servira, ha assegurat que a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
4: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar i també pensant en elles.
3: El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat enguany als mínims per cobrir els costos. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que us vam oferir en directe a través de Ràdio Abrera. En primer lloc es va fer un reconeixement a la regidor Francesc Manel Camacho Liesa, que ens ha deixat aquest mes de setembre. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia que es van debatre a la sessió, a la qual no va assistir ni va excusar assistència la regidora del Partit Popular. A la part resolutiva es va aprovar per unanimitat de tots els grups l'acte de la sessió anterior ordinària de data de 16 de juliol. L'expedient de modificació de crèdit al pressupost general per l'exercici de 2026, número 11, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit relacionades majoritàriament amb les actuacions d'emergència necessàries a conseqüència de l'incendi de la zona de la sauna del centre aquàtic municipal el mes de juliol passat, es va aprovar amb un total de 12 vots a favor, 12 del govern municipal del PSC, un d'Esquerra Republicana de Catalunya i un vot de Vox, i 4 abstencions d'Alternativa en Comú. i l'aprovació del compte general de l'exercici pressupostari de 2025 es va aprovar amb 10 vots a favor del govern municipal del PSC, una abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya i 5 vots en contra, dels quals 4 d'Alternativa en Comú i un de Vox.
1: Abrera Informació.
5: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox va presentar-ne 3. La primera, per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció per seguir garantint la seguretat viària i en defensa del model de mobilitat sostenible, segura i estratègica d'Abrera. Tant l'esmena com el text esmenat es van aprovar amb un total d'11 vots a favor, 10 del PSC i un d'Esquerra, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. La mateixa votació es va repetir a la segona moció presentada per Vox per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció de suport al model de salut i social d'Abrera i de defensa de l'estat de benestar i la igualtat d'oportunitats. I la tercera moció, en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, no es va aprovar per comptar amb un únic vot a favor del grup ponent i 15 vots en contra, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. De la seva banda, el grup municipal d'Alternativa en Comú va presentar una moció en solidaritat a Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant la crisi migratòria, la qual va incorporar diverses esmenes del grup municipal del PSC. Tant les esmenes com la moció es van aprovar amb un total de 15 vots a favor, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra Republicana i un vot en contra de Vox.
1: Abrera Informació.
5: A l'apartat de control es va donar compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost de 2026. I finalment va haver-hi el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast de la sessió a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Deixem enrere la informació de les 10 i entrem a la tercera hora amb J. Martín i Milo, Besito. Pop urbà, ritme suau i una d'aquelles cançons que entren fàcil. I després, canvi de paisatge, però mantenir el pols llatí amb Maluma i Shakira, que tornen a coincidir 8 anys després a Agua, aquesta vegada a ritme de merengue. Dues col·laboracions ben diferents per posar aquesta hora en marxa.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
1: 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Canviem una mica el paisatge amb Marvan. La banda de Getxo presenta Mis Ojos, una cançó que parla de la memòria, de tot allò que heretem dels qui van ser abans que nosaltres i dels que deixarem els que vindran després. És el primer avançament del seu segon disc, que arribarà a principis de l'any que ve. Intensa, directa. I d'aquelles que et fan parar l'orella.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb talent de casa. Naya, des de Badalona, presenta Con los nenes y las nenas, una cançó festiva i urbana. Té només 19 anys i ja prepara el seu primer disc, Calent.

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.
1: Talent d'Igualada amb Marina Freixas, xulo romàntic, barreja pop i so urbà amb aquell punt juganer que ja porta també una cançó fresca, directa i amb molta personalitat.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

Amics, amigues, hem arribat a 10:45 del matí, 22 graus, i ja que hem escoltat cançons interessants, anem a recuperar cançons que t'agradaran. Des de Puerto Rico, Héctor i Tito amb Don Omar, Baila Morena, un dels grans himnes del reggaeton dels primers 2000. I el cos se'n recorda de seguida.

0: Aquesta tardor, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb una novetat en català. Ningú s'ajunta amb Makion Row. Vull ser una cançó de pop alternatiu amb guitarres i un punt molt personal i perfecte per continuar aquest divendres al matí.

que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera. Publicitat que funciona.
6: Ens quedem amb Olivia Bay, la madrilenya que vam conèixer a Operación Triunfo 2025, obre nova etapa amb Sin Miedo a Caer, una cançó sobre deixar-se portar quan apareix algú que et capgira els plans. Poc molt fresc, emoció i ganes de provar-ho, encara que no sàpigues com acabarà la història.

0: soy una niña.
1: Messalla, Armadura.
2: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Arribava des de Cádiz. I ara Nino Vargas, Bonita. La nova cançó de l'artista. El 17 d'octubre el tindrem al Razzmatazz, a la sala Razzmatazz de Barcelona. Cançó directa en ritme.

0: Marquem la diferència. Ràdio Abrera.
1: Canviem de registre amb Métrica i Sinaca. Ella des de Castelló, ell des de Xile. Contacto, contacto. Una d'aquelles que no passen desapercebudes. I aquesta puja el ritme de seguida aquest matí del 25 de setembre.

0: Eran Repion, cerrar los ojos. Noticias, son las 11.
1: Radio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a la P7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 154 que està tallada també en tots dos sentits de la marxa a Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i en motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat aquest matí a la xarxa les propostes que faran avui des dels Comuns.
4: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies. No? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
3: Sí, també ha remarcat que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims de cobrir per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
2: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre estem celebrant la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que repassem a continuació. Divendres 25 de setembre, a 11:15, es fa ball en línia al frontó municipal. A 10:15, a la plaça de Pau Casals, es farà la sortida d'una caminada per l'envelliment actiu per a majors de 60 anys. A 4:00, hi haurà taller de boxa per a joves al pavelló esportiu municipal i al centre aquàtic municipal. A 3:00, es farà Movicor, a 6:00, TBC i a 7:00, Crosscamp. Dissabte 26 de setembre, a 9:45 del matí, es farà una masterclass de ciclo outdoor a l'exterior del pavelló esportiu. A 11:00 hi haurà activitats per capacitats diverses al parc de Sant Hilari. I a l'escola Ernest Lluc, de 4 a 8:00 tenen lloc els patis oberts i de 5 a 7:00 un torneig de futbol. Diumenge 27 de setembre, a 10:15, es fa ioga a la piscina d'estiu i una caminada en família amb sortida des del centre aquàtic. A 11:00 hi ha pilates a la piscina d'estiu, al centre aquàtic municipal. A 4:00 hi ha tàbata i a 5:00 gimbol i al pavelló esportiu. A 5:00 es fa educació física infantil 3 i a 6:00 preesportiva. Les activitats de la Setmana Europea de l'Esport 2026 a Abrera s'allarguen fins al dimecres 30 de setembre i podeu consultar tota la programació horària horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Aquest cap de setmana se celebra la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera amb propostes gastronòmiques, mostres de l'activitat agrícola, activitats a familiars i animació. Repassem la programació. Divendres 25 de setembre al carrer del Rabato, de 7 a 2 quarts de 10, podrem veure una exposició de porrons i també l'estand del Museu del Vidre de Vimbodi, amb porrons i altres productes per vendre i informació sobre el museu i les activitats que fan. A les 8 tindrà lloc la inauguració i a 2 quarts de 9 es farà el tradicional concurs d'aixecament de porrons. En quart de 10, els Diables faran una cremada amb espectacle de foc. I a partir de 2 quarts de 10 hi haurà l'espectacle Te Improviso a càrrec del Princess Show, ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Mentre que durant el cap de setmana al Parc de Can Morral, dissabte 26 de setembre, de 12 a 2 i de 5 a 8, hi ha l'espai infantil amb jocs de fusta tradicionals Firart i amenització musical amb DJ. De 5 a 9 podrem veure una exposició de porrons. A les 5 tindrà lloc l'espectacle infantil Festa a la plaça a càrrec de Fefe i Sia. De 6 a 8 hi haurà musicant al Via amb Marta Aranyó i Eugeni Muriel. A 2 quarts de 7 s'oferirà l'espectacle familiar amb Tomaquet Music Show. A 2 quarts de 9 hi haurà concert de versions en català amb Filferro i a les 11 tancarà la fira. Diumenge 27 de setembre, a les 11, començarà la tracturada i la fira. D'11 a 1, hi haurà taller familiar infantil de l'art en vi amb la màgia de Gaudí, amb Marta Aranyó. De 12 a 1, hi haurà tallers i activitats del Parc Rural. A les 12, arribarà la tracturada amb Valls de Geganters i d'1 a 4, vermut amenitzat amb DJ Andreu Preses. A més, aquest diumenge 27 de setembre, podrem gaudir del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb una àmplia programació i dinamització amb Petra Clown, carpa infantil amb jocs i pintacar, tallers al rebost artesà i d'espelmes, exposició i tast dels productors del Parc Rural, tastet de licor d'herbes i concursos d'escopir el pinyol i beure un porró. Podeu consultar totes les activitats de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
5: Abrera Informació. Gent d'Abrera.
6: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 26 de setembre té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Dissabte 26 de setembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre, l'Associació Cultural de Vall Pas a Pas organitza una jornada de portes obertes al gimnàs de l'Escola Ernest Lluch. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda hi ha ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova a càrrec de la Cobla Sabadell. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
5: Abrera Informació. Activitats.
6: Al web Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Deixem enrere la informació ve a les 11 i entrem ja a la quarta hora del divendres. La obrim amb Omar Montes, Chillo i Fernández, Perdona mi amor, ritme urbà i una història de segones oportunitats. I després canviem completament el to amb Michael Foster i Cuando todo haya pasado. Més pausada, més emocional, primer moviment, després una mica de calma i seguim avançant cap al cap de setmana.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Posem-hi més ritme amb Oscar Maidon. El mexicà obre el seu disc Música en mi jet sky amb Sinaloca, un reggaeton inspirat en una història d'atracció que comença a venir i que juga molt amb expressions i referències ben mexicanes. Una mica de calor sonora per contrastar amb aquest primer divendres de tardor.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
0: Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radioobrera.cat i a la nostra...
2: Ens quedem amb Pablo Alborán, el malagueny mira enrere, una història que no va acabar de funcionar, però que també va deixar bons records. Tiempos bonitos.

dos quarts de 12, 25 graus. Recuperem a Luis Fonsi amb una d'aquelles balades que ens porta directament als primers 2000. ¿Quién te dijo eso? Una història de desamor i preguntes que encara queden a l'aire. D'aquelles que només començar ja reconeixes. I segur que a més d'un li desperta algun record.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Posem més ritme amb dues generacions del so urbà del, de Puerto Rico. Ozuna i Omar Kurz s'ajunten amb... Sí, sí, reggaeton directe, sensual.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Seguim amb Pedro Capó, el porto-riqueny, torna amb Caer i levantar-se, una cançó que ja des del títol ho deixa clar. Caure a formar part del camí, però també tornar-se a posar dret, eh? És una mica de ritme, una mica de missatge. Pedro Capó, per continuar aquest divendres. Pots caure, però tornes a aixecar-te.

0: Rick Rocket, Brenny, a Sir One, No lo pares, ens porta cap al reggae, ritme tranquil, però sense perdre empenta, eh? Amb aquesta combinació de veus i sons. Yeah, yeah,
1: yeah. Ooh, yeah, yeah. La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.
0: Seguim al Salistre i Jorge Luis Chaquín.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació, Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer ahir el govern.
3: Poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferent a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva i, per tant, que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula amb biblioteca i, per tant, es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
2: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca o el nihab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP hi ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic la infracció serà lleu amb multes d'entre 400 a 750 euros. I pel que fa a la mobilitat, la P7 està tallada a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident entre diversos vehicles amb desviaments per la sortida 145. També a Avinyonet del Penedès, un camió s'ha incendiat en sentit sud i ha provocat fins a 10 quilòmetres de congestió amb dos carrils tallats. A Bàscara, un altre accident entre un turisme i dos camions provoca també retencions en sentit França i també hi ha un camió volcat a la Nacional 154 a Puigcerdà que obliga a tallar la via. Finalment, a la C25, a Santa Maria d'Oló, una topada també entre dos camions, amb un d'ells volcat lateralment, afecta també la circulació en sentit Girona. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera a la Setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la Setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. Unes tradicions que van néixer quan Abrera, un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el nostre municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i joves del municipi.
5: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
6: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra 7a edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Vides infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
5: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
7: No us quedeu sense el vostre barret.
8: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
4: Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més, se segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirto és la regidora de Gent Gran.
1: La Setmana de la Gent Gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem dues noves activitats del programa de Gent Gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de Gent Gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de Gent Gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà a la tarda a 4:45 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, a les 11, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. Per participar-hi cal inscriure's al casal de la gent gran d'Abrera avui, divendres 25 de setembre, de 10 a 12. El dilluns 5 d'octubre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí, de 10 a 12, un taller sobre prevenció de l'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda, a les 5, un bingo musical a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer. El dimecres 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. Finalment, el divendres 9 d'octubre, a les 10, la setmana de la gent gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació i la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
9: Deixem enrere la informació de les 12 i entrem ja a la cinquena i última hora del programa del divendres. La obrim amb Miguel Bueno i Alguien aquí, que és una proposta urbana i melòdica per tornar de seguida a la música. I després apugem una mica més al ritme amb Rocky i Tentándome. Són dues maneres diferents d'encarar aquesta recta final del programa i encara ens queda una bona estona de música abans del cap de setmana.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: És un quart d'una, ens quedem amb molt la Ferte. La xilena torna a posar tota l'emoció al davant de, amb aquest tema, A pesar de ti i de mi, aquesta cançó de desamor, de deixar anar i d'acceptar que de vegades estimar també vol dir saber marxar. És una cançó intensa, elegant i molt de molt la Ferte.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Obrera. Tu tries com i Ràdio Obrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Estarás

Dos quarts d'una. Canviem una mica el ritme perquè arriba el nostre tema del record. Avui recuperem a Luis Miguel i Te Necesito. Una cançó que ja té uns quants anys, però que continua sonant amb tota la elegància de sempre. Romàntic, intens i amb aquella veu que no necessita presentació. Tornem-hi a recordar. I ho fem amb Luis Miguel.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Posem una mica més de ritme el divendres amb Saiba Music, Quiero, que és una de les cançons amb què aquest projecte comença a fer-se un lloc. Una proposta llatina, directa, fàcil d'entrar, música nova. I seguim avançant en aquesta última hora.

0: a Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Doncs arriba el primer cap de setmana de tardor. Gràcies per acompanyar-me en aquest divendres 25 de setembre. Me'n vaig de cap de setmana amb 27 graus.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar el 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat d'aquest matí, on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació.
3: És un grup de treball que en aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat.
2: Niubó ha destacat el to constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar de manera progressiva la taxa turística als creueristes d'escala, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. El recàrrec passarà dels 5 euros actuals fins als 24 com a màxim l'any 2030. El ple també ha aprovat congelar a 4 euros el recàrrec turístic per als albergs, però ha rebutjat a pujar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. I també el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic com el burca o el niqab. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en el cas d'ocultar el rostre a l'espai públic la infracció serà lleu a multes que aniran entre els 400 i 750 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa avui a disposició judicial al jutjat de Viella per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home el passat 26 de desembre a Baqueira. Els Mossos d'Esquadra la van detenir el dimecres al matí a Madrid i avui ha arribat al jutjat cap a les 10 del matí, custodiada també per la policia i emmanillada. Inicialment, la mort de l'arquitecte es va atribuir a un atac de cor, però la investigació ha fet un gir i la dona ha estat arrestada per la seva suposada relació amb els fets. I els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat busquen un veí de les Cabanyes a l'Alt Penedès desaparegut des d'ahir al vespre. Es tracta del David, de 44 anys, que té un 66% de discapacitat reconeguda i també afectació a la vista, motiu pel qual la policia considera que és una desaparició de risc. En el moment de la desaparició, vestia samarreta taronja, pantalons curts, ronyonera vermella i també sandàlies. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera ha acollit aquest dijous 24 de setembre a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que us vam oferir en directe a través de Ràdio Abrera. En primer lloc es va fer un reconeixement a la regidor Francesc Manel Camacho Liesa, que ens ha deixat aquest mes de setembre. A continuació us detallem els punts de l'ordre del dia que es van debatre a la sessió, a la qual no va assistir ni va excusar assistència a la regidora del Partit Popular. A la part resolutiva es va aprovar per unanimitat de tots els grups l'acte de la sessió anterior ordinària de data de 16 de juliol. L'expedient de modificació de crèdit al pressupost general per l'exercici de 2026 número 11 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit relacionades majoritàriament amb les actuacions d'emergència necessàries a conseqüència de l'incendi de la zona de la sauna del centre aquàtic municipal el mes de juliol passat es va aprovar amb un total de 12 vots a favor, 12 del govern municipal del PSC, un d'Esquerra Republicana de Catalunya i un vot de Vox i 4 abstencions d'Alternativa en Comú. I l'aprovació del compte general de l'exercici pressupostari de 2025 es va aprovar amb 10 vots a favor del govern municipal del PSC, una abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya i 5 vots en contra, dels quals 4 d'Alternativa en Comú i un de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox va presentar-ne 3. La primera, per a l'adequació dels reductors de velocitat d'Abrera a la normativa vigent i la millora de la seguretat viària, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció acció per seguir garantint la seguretat viària i en defensa del model de mobilitat sostenible, segura i estratègica d'Abrera. Tant l'esmena com el text esmenat es van aprovar amb un total d'11 vots a favor, 10 del PSC i un d'Esquerra, 4 abstencions d'Alternativa en Comú i un vot en contra de Vox. La mateixa votació es va repetir a la segona moció presentada per Vox per crear un programa municipal de suport a veïns amb càncer, que va ser esmenada en la seva totalitat pel grup municipal del PSC per una moció de suport al model de salut i social d'Abrera i de defensa de l'estat de benestar i la igualtat d'oportunitats. I la tercera moció, en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta i en defensa de la sobirania espanyola, no es va aprovar per comptar amb un únic vot a favor del grup ponent i 15 vots en contra, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra. De la seva banda, el grup municipal d'Alternativa en Comú va presentar una moció en solidaritat a Ceuta i de corresponsabilitat territorial davant la crisi migratòria, la qual va incorporar diverses esmenes del grup municipal del PSC. Tant les esmenes com la moció es van aprovar amb un total de 15 vots a favor, 10 del PSC, 4 d'Alternativa en Comú i un d'Esquerra Republicana i un vot en contra de Vox.
0: Abrera Informació.
4: A l'apartat de control es va donar compte al ple de l'execució pressupostària del segon trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de juliol i agost de 2026. I finalment va haver-hi el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es va retransmetre en directe per Ràdio Abrera i podeu recuperar el podcast de la sessió a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Abrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluch obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluch es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
5: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
6: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
7: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
6: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rabató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
7: Organitza Ajuntament d'Abrera.
6: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
8: Ràdio Abrera, digui.
9: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
8: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
9: I us encarregueu de tot?
8: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
9: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
10: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci. Fanny Dapper.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Ràdio Abrera.
6: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
7: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
8: a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: Coneixes més enllà de les paraules, tastar l'amor, sentir-nos vius i descobrir que hi ha bellesa en un sense nosaltres, que no hi ha prat al món que no pugui florir. La pressa ha marcat la meva vida, la meva gent, la calma en un mal son. Potser no els agraït mai com hauria. Quants cops he desitjat que es pari el món.

la ciutat sobre una finestra amb vistes al mar per poder gaudir de tot i no sentir que vaig tard i embriagar-nos al mar, relaxar-nos al sol, sentir que es para.

0: chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
4: Tu fas Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació al 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
2: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat.
1: I el govern central, els BOE i Junts, mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret. També els comuns instan a l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent al Consell de Ministres, un decret antidesnonaments. Avui, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada a casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport en un vídeo que ha difós a les xarxes. Demana que la lluita continuï.
3: Les gràcies a totes les persones que han estado conmigo, acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest. Els bombers de la Generalitat han donat per controlar l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Collserola, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Les flames han cremat vegetació en format descendent sense focus secundaris. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 i han activat 10 dotacions. A hores d'ara es manté un dispositiu per remullar la zona. I avui s'ha donat el dret de sortida a la venda d'entrades per la nova gira d'Oasis, que també passarà per Barcelona. Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10 milions registrats aniran sabent si poden optar alguna dels 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuen el 10 i l'11 de juliol.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. El proper divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre d'enguany celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. Unes tradicions que van néixer quan Abrera era un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde Jesús Narro i joves del municipi.
5: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
6: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Activitats infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs de aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
5: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
7: No us quedeu sense el vostre barret.
8: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
4: Com a novetats destacades de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el divendres 25 de setembre al carrer del Rebató, de 21:30 a 22:30 podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Cada escena es crea al moment, fent que cada actuació sigui única. Dissabte 26 de setembre, al Parc de Can Morral, de 12:30 a 14, hi haurà actuació de DJ. La programació musical de dissabte al migdia estarà amenitzada amb una actuació musical de DJs de 18 a 20, música en el vi, una experiència sensorial que combina tas de vins, pintura en vi i música en directe, a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel. L'activitat té aforament limitat a 25 persones i cal inscripció prèvia a turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre, al Parc de Can Morral, de 13 a 16, hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses, Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. El museu portarà la Fira dels Porrons Artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic l'artesania i la tradició vinculades al vidre. A més, el divendres 25 de setembre, al carrer del Rebató, tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró, que posarà a prova els participants. Intentaran recuperar les gestes dels antics concursants de l'N2. També podrem veure una exposició de fotografies antigues que porten als nostres dies l'esperit del carrer del Rebató i els veïns i veïnes que van formar-ne part. I a més, es podrà gaudir d'una mostra dels plats que es cuinaven als històrics hostals, un tas que amenitzarem amb música. I al cap de setmana, el dissabte 26 i diumenge 27 de setembre, el Parc de Can Morral serà el centre de la fira, amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en gastronomia arrelada al territori, amb activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. I en el marc de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el Parc de Can Morral acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat, amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es poden formalitzar fins al divendres 25 de setembre de 2026 amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per infants 3 i 4 i 5, educació musicals per a infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rebató número 1, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Fórmula migdia a Ràdio Abrera. La millor manera de fer la migdiada.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me les abraçades d'un Alali, d'un febrer castell.

0: Som-hi.
1: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
6: I sigues part de la solució.
5: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
6: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
5: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
6: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
5: I sigues part de la solució.
7: Ajuntament d'Abrera.
8: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que la cimera educativa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Esther Niubó hagi estat molt inconcreta i buida de contingut. La líder parlamentària de Junts ha avisat l'executiu català que mantenir Niubó al capdavant del departament dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
2: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
1: I Esquerra Republicana ha reclamat un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitanegi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
3: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
1: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i van poder evitar el segrest. I l'empresari Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona amb baixes obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 9:15 del vespre. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem 2 noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més que entomem per tal que que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. Per participar-hi, cal inscriure's al casal de la gent gran avui dijous 24 i divendres 25 de setembre de 10 a 12. El dilluns 5 d'octubre de 16 a 17:30 s'hi farà la xerrada El cuerpo grita lo que tú calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda de 17 a 18:30 un bingo musical a càrrec de la AFA. El dimecres 7 d'octubre de 17 a 20 tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre de 10 a 12, la setmana de la gent gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent gran.
4: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, activitat esportiva amb l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera, tots els dijous de 10 a 11:30 al camp de futbol municipal a partir del dijous 24 de setembre. Caminades més 60, jornada de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. Per a més informació i inscripcions podeu trucar o adreçar-vos al camp o al casal de la gent gran. Transport públic gratuït per a persones més 60. Posem en marxa la gratuïtat del servei de bus urbà més 60 amb la nova T-Social. Per obtenir més informació sobre la tramitació podeu trucar o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania OAC de l'Ajuntament d'Abrera i en col·laboració amb la residència Veledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la residència Veledat Canigó d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@arrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Pon l'altra capeta, ponle.
1: Ràdio Brera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A chatarrero del amor.
4: Chatarras Cao. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras Cao. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
3: Chatarrero del amor.
5: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
6: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
5: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
8: Vols més clients? Vols més visibilitat?
9: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
8: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
9: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
8: Si tens un negoci a la comarca,
9: aquest és el teu moment.
8: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i els grups municipals de Junts i Vox. El nou text substitueix l'anterior ordenança de 2007. L'equip del govern municipal ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix les llibertats. Ha defensat l'expedient la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
2: Quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista, que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
1: I la mesa del Congrés tractarà la reunió de dimarts que ve l'incident d'un procediment sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va exhibir un esprai de gas pebre dins l'hemicicle. Fons de la Cambra Baixa apunten que la sanció pot anar fins a la suspensió temporal com a diputada, segons el que estableix el reglament. L'ús d'aquest esprai de gas pebre per part d'un assessor del PP després de la intervenció de Vázquez va provocar que 12 persones fossin ateses pels serveis mèdics. El Congrés també va haver de desallotjar diverses zones per la presència del gas tòxic. I la Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona i usa l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té com a objectiu últim lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Aquest servei ja té un pressupost d'11.000 euros. I presó provisional amb fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona de 65 anys va ser detinguda dimecres al matí pels Mossos a Madrid. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a Baqueira el passat 26 de desembre. I l'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí A taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra ha comptat amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria El Mayoral, que conviuen amb una connexió de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Molt bona acollida de la jornada de portes obertes del nou programa de Futbol Més 60 per a persones majors de 60 anys, impulsat des de l'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera. L'acte de presentació d'aquesta nova iniciativa ha tingut lloc aquest dijous 24 de setembre al matí al camp de futbol municipal. Les valoracions per part dels integrants del programa són molt positives. Escoltem en primer lloc el Fernando, entrenador de l'equip, i a la Maite i el Tomàs, dos dels seus integrants.
4: Estamos aquí en el campo de futbol, jugando al fútbol con personas con más de 60 años y en principio pues bueno han venido 10-12 personas, donde sí me gustaría que pudieran venir muchas más. Tenemos la posibilidad de poder tener todas las instalaciones para nosotros y bueno, crear un grupo donde las personas vengan, se diviertan, lo pasen bien y todos aquellos que han jugado al fútbol o no han jugado y quieren aprender, pues también tienen tiempo para poder aprender, porque también tenemos edad para poder seguir aprendiendo, que es lo importante, y hacer amistades y formar un gran grupo.
5: Yo también vengo al fútbol más 60, la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Toda la mujer que quiera, mayor de 60, puede venir, porque no es una actividad que te puedas hacer daño y es súper divertida y al aire libre. ¿Qué más podemos pedir?
6: Aquesta primera jornada del fútbol 60 més, d'Abrera, estem molt contents. Hem fet un grupet, però això ara n'hi ha més, i molt bé, l'activitat és molt positiva.
7: Beneficis, envelliment actiu, fas esport, coneixes gent, comparteix temps amb ells, gent que no coneixes, i i fa pinya.
3: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social, inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a dues sessions setmanals. Aquest nou projecte s'emmarca les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts. Les persones interessades a participar en aquesta nova activitat poden informar-se i formalitzar la seva inscripció a través de l'AEA Agrupació Esportiva Abrera. Amb aquest acord, des de l'Ajuntament i l'entitat esportiva, es referma el compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
3: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Volterra d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
8: Des de l'AFA, el que tenim són diversos serveis. Un és, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la meditació i en dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
3: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026 que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de risoteràpia a les 16:30, dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Zones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: Continua el nou cicle de ballada de sardanes d'Abrera. La propera serà aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb la Copla de Sabadell. La sardana torna a omplir els carrers i places d'Abrera aquest 2026 amb un nou cicle de ballades de sardanes, una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana. Música, dansa i convivència es donaran la mà en diferents espais del municipi per mantenir viu l'esperit sardanista i fomentar la participació dels veïns i veïnes de totes les edats. Des de l'Ajuntament s'organitza aquesta activitat amb la col·laboració d'Abrera Sardanista. Les ballades tenen lloc els diumenges a la tarda amb la participació de diverses cobles reconegudes del país. Recordem, la propera tindrà lloc aquest diumenge 27 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la Cobla de Sabadell a la plaça de Rafael Casanova.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
9: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
9: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern central, PSOE i Junts recuperen el diàleg perquè els Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no ho tombin, tal com va passar la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. En aquest sentit, i des dels comuns, s'insta l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent. El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures en desnonament per evitar casos com el de Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit Junts que no pot fer costat al PP i Vox.
2: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu.
1: I Barcelona ha declarat la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, aprovat en plenari l'encariment progressiu de la taxa turística fins als 24 euros. D'aquesta manera vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però en canvi fan més ús, un ús més intensiu de l'espai públic. El ple ha aprovat de forma també definitiva congelar 4 euros el recàrrec dels albergs. Totes dues mesures han prosperat amb els vots a favor de PSC, Junts per Barcelona i Esquerra Republicana i l'oposició dels comuns PP i Vox. I l'Ajuntament de Tortosa ha denunciat als Mossos el robatori del cablejat elèctric de coure que pertany a la xarxa d'enllumenat públic municipal en tres sectors diferents del nucli antic. Durant les nits del 19 i el 21 de setembre es van detectar les sustraccions que afecten 270 metres lineals. Això ha provocat la interrupció de subministrament elèctric de l'enllumenat públic i ha deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. El consistori ho xifra en 5.200 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat aquesta tarda després d'abonar la fiança de 80.000 euros fitxada pel jutge de Viella. Està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní. El Gran Teatre de Liceu inaugura ara a les 6 de la tarda la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shireen Nechat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala el repartiment.
0: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. El proper divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre d'enguany celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. Unes tradicions que van néixer quan Abrera era un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde Jesús Narro i joves del municipi.
4: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
5: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Vides infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs de aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
4: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
6: No us quedeu sense el vostre barret.
7: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6 i mitja.
3: Com a novetats destacades de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons de Brera, el divendres 25 de setembre al carrer del Rebató, de 21 a 30 a 22:30, podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show ple d'humor, sorpreses i participació del públic. Cada escena es crea al moment, fent que cada actuació sigui única. Dissabte 26 de setembre, al Parc de Can Morral, de 12:30 a 14, hi haurà actuació de DJ, la programació musical de dissabte al migdia. Estarà amenitzada amb una actuació musical de DJs de 18 a 20, música en albi, una experiència sensorial que combina tast de vins, pintura en vi i música en directe, a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel. L'activitat té aforament limitat a 25 persones i cal inscripció prèvia a turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre, al Parc de Can Morral, de 13 a 16, hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses, Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet. El museu portarà la Fira dels Porrons Artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic l'artesania i la tradició vinculades al vidre. A més, el divendres 25 de setembre, al carrer del Rebató, tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró, que posarà a prova els participants. Intentaran recuperar les gestes dels antics concursants de l'N2. També podrem veure una exposició de fotografies antigues que porten als nostres dies l'esperit del carrer del Rebató i els veïns i veïnes que van formar-ne part. I a més, es podrà gaudir d'una mostra dels plats que es cuinaven als històrics hostals, un tast que amenitzarem amb música. I al cap de setmana, el dissabte 26 i diumenge 27 de setembre, el Parc de Can Morral serà el centre de la fira, amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en gastronomia arrelada del territori, amb activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. I en el marc de la Fira Gastronòmica dels Porrons de Brera, el Parc de Can Morral acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat, amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons de Brera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es poden formalitzar fins al divendres 25 de setembre de 2026 amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per infants 3 i 4 i 5, educació musicals per a infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rebató número 1, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.
8: Fórmula 107.9, la banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. Escoltem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: És un grup de treball que en aquest doncs, clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir doncs, o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat.
1: I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i la pujada de costos. Ordeig demanarà mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya Implicat.
3: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
1: L'Ajuntament de Rubí ha recuperat 3 pous d'aigua amb capacitat per extreure uns 600 metres cúbics diaris per a usos de neteja i rec de parcs i jardins. Amb un pressupost superior a 126.000 euros i una aportació del fons PERTE, el projecte ha de permetre reduir el consum d'aigua potable en un context de canvi climàtic i amb la mirada posada en una futura nova sequera. I rècord de sancions a les empreses de bicicletes d'ús compartit a Barcelona. Més de 1.600 aquest estiu. Les 7 empreses que treballen a Barcelona han creat una patrulla conjunta per trobar bicis mal aparcades. Les operadores privades de bicicletes d'ús compartit es resisteixen a desaparèixer a Barcelona malgrat l'anunci de l'Ajuntament d'eliminar aquest servei el 2027, però el consistori es manté ferm amb la decisió. Fons municipals assenyalen que aquest estiu s'han batut rècords de sancions imposades a aquest tipus de vehicles. A més, al mes de juliol se'n van posar 922 i a l'agost 702. I parlem de La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Oscars, arriba avui als cinemes a partir d'un text incomplet de Federico García Lorca. El film narra les vides interconnectades de 3 homes en èpoques ben diferents.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera i en el marc de l'Abrera Igualitària i l'Abrera Saludable, un any més es segueix impulsant, promovent i fomentant la vida activa i saludable de la gent gran amb una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, amb una àmplia oferta de propostes gratuïtes adreçades a persones a partir de 60 anys, amb l'objectiu d'apropar-les a les activitats que trobareu als casals de la gent gran d'Abrera durant tot l'any. Tallers, caminades, activitats lúdiques, xerrades i propostes de sensibilització que tindran lloc del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. Així, Abrera es prepara per celebrar una nova setmana de la gent gran amb una programació diversa que s'estendrà del dimecres 30 de setembre al divendres 9 d'octubre. El programa inclou tallers de ceràmica i memòria, risoteràpia, un got talent, una caminada, xerrades, activitats de prevenció de l'Alzheimer, un bingo musical, un cinefòrum i un taller de mobilitat segura, entre d'altres propostes. Júlia Mirtos, la regidora de Gent Gran.
5: La setmana de la gent gran és la setmana en què, juntament amb entitats especialitzades en aquesta etapa de la vida, fem una mostra de diferents activitats, xerrades i tallers, on es tracten els temes que importen a la nostra gent gran. Enguany, a més, posem en marxa i us presentem 2 noves activitats del programa de gent gran que es realitzaran durant tot el curs. Aquestes són el futbol més 60 i les caminades més 60. També és el moment en què les associacions de gent gran d'Abrera fan les seves activitats que ofereixen durant tot l'any, però concentrem l'acció en aquesta setmana per tal que tothom qui vulgui conèixer el projecte de gent gran d'Abrera el pugui conèixer. És una mesura més diners que entomem per tal que totes les persones grans que vulguin es puguin dirigir a les activitats que desenvolupem tant al nucli com als barris i mantenir-se en xarxa i actius. Així doncs, tenim per endavant una setmana de la gent gran repleta d'activitats adaptades a tots els interessos i possibilitats, pensades en clau de gent gran i per la gent gran. I és per aquest motiu que us convido a tothom, a tota la família, a conèixer el que fem des de la gent gran d'Abrera. Esteu totes i tots convidades a la setmana de la gent gran d'Abrera.
4: A continuació us detallem les activitats programades en el marc de la setmana de la gent gran d'Abrera de 2026. La programació començarà el dimecres 30 de setembre amb un taller de ceràmica de 10 a 12 i continuarà la tarda de 16:30 a 17:30 amb una sessió de risoteràpia a càrrec de l'AFA, Associació de Famílies d'Alzheimer d'Abrera. El dijous 1 d'octubre, d'11 a 12:30, serà el torn del Got Talent, una proposta per posar en valor el talent i les habilitats de les persones participants. El programa continuarà el diumenge 4 d'octubre amb la tradicional caminada de la gent gran, que arriba a la 27a edició i que, com sempre, està oberta a tota la població. Per participar i cal inscriure's al Casal de la Gent Gran avui dijous 24 i divendres 25 de setembre de 10 a 12. El dilluns 5 d'octubre de 16 a 17:30 s'hi farà la xerrada El Cuerpo Grita lo que tu calles, mentre que el dimarts 6 d'octubre concentrarà dues activitats. Al matí de 10 a 12 un taller sobre prevenció d'Alzheimer a càrrec de la farmàcia Rocamora i a la tarda de 17 a 18:30 un bingo musical a càrrec de l'AFA. El dimecres 7 d'octubre de 17 a 20 tindrà lloc un cinefòrum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall, també a càrrec de l'Associació de Familiars d'Alzheimer d'Abrera. I finalment, el divendres 9 d'octubre, de 10 a 12, la Setmana de la Gent Gran es tancarà amb un taller de mobilitat segura a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Gent Gran.
4: Coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran, la Setmana Europea de l'Esport i la Setmana de la Mobilitat Sostenible, es donen a conèixer noves activitats i serveis per a la gent gran d'Abrera. Activitat física i benestar, activitat esportiva amb l'AEA, Agrupació Esportiva Abrera, tots els dijous de 10 a 11:30 al camp de futbol municipal a partir del dijous 24 de setembre. Caminades més 60, jornada de portes obertes el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal. Per a més informació i inscripcions podeu trucar o adreçar-vos al camp o al casal de la gent gran. Transport públic gratuït per a persones més 60. Posem en marxa la gratuïtat del servei de bus urbà més 60 amb la nova T-Social. Per obtenir més informació sobre la tramitació podeu trucar o adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera, i en col·laboració amb la Residència Abeledat Canigó d'Abrera, els àpats en companyia i els àpats a domicili. Per a més informació sobre aquests serveis, podeu contactar amb el Departament d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera o amb la Residència Abeledat Canigó d'Abrera.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Recordem que estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, habilitat, hàbits saludables i envelliment actiu, premia els valors esportius Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal al Camp, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Bienvenidos al Power!

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern central, SUE i Junts han recuperat el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tomin, tal com va passar a la darrera votació al Congrés. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires a la resta de grups parlamentaris per poder després convalidar el decret al Congrés. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Ortasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudi la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga dels lloguers, davant l'urgència d'aprovar el decret al Congrés. Els escoltem tots dos.
2: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos.
3: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: I govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera que s'ha fet aquest matí al Palau en tots els grups parlamentaris. Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que aquestes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant en el dia a dia. L'escoltem.
4: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Els Mossos han tornat a detenir avui el fisioterapeuta lleidatà de 30 anys acusat de tocaments a clientes després que el cos hagi rebut 6 denúncies més que eleven a 9 el total dels casos. L'home ha passat novament a disposició judicial. I l'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'una lliga de futbol amateur d'Horta perquè l'escut de l'equip incorpora el nom de Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats experts en memòria històrica hagi portat el cas a la Fiscalia. Darrer apunt, Canet de Mar ja ho té tot a punt per la celebració de la 18a edició de la Fira del Mercat Modernista des d'avui i fins diumenge.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Molt bona acollida de la jornada de portes obertes del nou programa de Futbol Més 60 per a persones majors de 60 anys, impulsat des de l'Ajuntament d'Abrera i l'Agrupació Esportiva Abrera. L'acte de presentació d'aquesta nova iniciativa ha tingut lloc aquest dijous 24 de setembre al matí al camp de futbol municipal. Les valoracions per part dels integrants del programa són molt positives. Escoltem en primer lloc el Fernando, entrenador de l'equip, i a la Maite i el Tomàs, dos dels seus integrants.
6: Estamos aquí en el campo de futbol, jugando al fútbol con personas con más de 60 años y en principio pues bueno, han venido 10-12 personas, donde sí me gustaría que pudieran venir muchas más. Tenemos la posibilidad de poder tener todas las instalaciones para nosotros y bueno, crear un grupo donde las personas vengan, se diviertan, lo pasen bien y todos aquellos que han jugado al fútbol o no han jugado y quieren aprender, pues también tienen tiempo para poder aprender, porque también tenemos edad para poder seguir aprendiendo, que es lo importante, y hacer amistades y formar un gran grupo.
7: Yo también vengo al Fútbol Más 60, la verdad es que me ha gustado muchísimo la experiencia. Toda la mujer que quiera, mayor de 60, puede venir porque no es una actividad que te puedas hacer daño y es súper divertida y al aire libre. ¿Qué más podemos pedir?
8: Aquesta primera jornada del Fútbol 60 Més, d'Abrera, estem molt contents. Hem fet un grupet, però això ara n'hi ha més i molt bé, l'activitat és molt positiva.
9: Beneficis, envelliment actiu, fas esport, coneixes gent, comparteix temps amb ells, gent que no coneixes i fas pinya.
5: El programa es desenvoluparà mitjançant sessions setmanals de futbol adaptat amb un enfocament social inclusiu i no competitiu, prioritzant la salut, la convivència, la socialització i el benestar de les persones participants. En funció de la demanda, es podran ampliar fins a 2 sessions setmanals. Aquest nou projecte s'emmarca a la les polítiques municipals de promoció de l'activitat física, la salut i l'esport inclusiu i representa una nova oportunitat perquè la ciutadania d'Abrera pugui mantenir-se activa, fomentar les relacions socials i millorar la seva qualitat de vida a través de l'esport. El conveni tindrà vigència fins al 30 de juny de 2027 amb la possibilitat de prorrogar-lo de mutu acord entre les dues parts. Les persones interessades a participar en aquesta nova activitat poden informar-se i formalitzar la seva inscripció a través de l'AEA Agrupació Esportiva Abrera. Amb aquest acord, des de l'Ajuntament i l'entitat esportiva, es referma el compromís amb la promoció d'hàbits saludables, l'envelliment actiu i la pràctica esportiva inclusiva, afavorint la participació de la gent gran en activitats físiques adaptades a les seves capacitats.
0: Abrera Informació. Gent gran. Salut.
5: Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. El 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el Castell de Volterra d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, parla dels serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
10: Des de l'AFA que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim tres centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà doncs els donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la meditació i en dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim dos espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
5: A continuació repassem les activitats programades a Abrera amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026 que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, taller de risoteràpia a les 16:30, dimarts 6 d'octubre, bingo musical a les 17 i dimecres 7 d'octubre, cinefòrum La Gran Lilian Hall a les 17 hores. I el programa La Salut a les Ones de Ràdio Abrera, a més aquest dissabte 12 de setembre passat, en col·laboració amb el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la programació a la carta al web www.radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
5: Continua el nou cicle de ballada de sardanes d'Abrera. La propera serà aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb la Cobla de Sabadell. La sardana torna a omplir els carrers i places d'Abrera aquest 2026 amb un nou cicle de ballades de sardanes, una de les tradicions més arrelades de la cultura catalana. Música, dansa i convivència es donaran la mà en diferents espais del municipi per mantenir viu l'esperit sardanista i fomentar la participació dels veïns i veïnes de totes les edats. Des de l'Ajuntament s'organitza aquesta activitat amb la col·laboració d'Abrera Sardanista. Les ballades tenen lloc els diumenges a la tarda amb la participació de diverses cobles reconegudes del país. Recordem, la propera tindrà lloc aquest diumenge 27 de setembre a partir de les 7 de la tarda amb la Cobla de Sabadell a la plaça de Rafael Casanova.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Cabrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

radioobrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioobrera.cat.

0: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
1: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
0: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rabato i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
1: Organitza Ajuntament d'Abrera.
0: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. En marxa la presentació de la 7a edició de la cursa solidària On Codines Trail, que enguany porta novetats. La nostra companya d'Ona Codinenca, Laia de Déu, en té els detalls. Bona nit, Laia.
2: Bona nit, doncs sí, just encara està, ara mateix està a punt d'acabar, i una de les novetats en aquesta 7a edició de l'On Codines Trail és l'On Codines Bike, que sortirà des de Santa Eulàlia i tindrà un recorregut d'uns 120 quilòmetres en bici de muntanya. Pel que fa als que corren i caminen, el recorregut serà d'uns 50 quilòmetres d'M1 i M2 i un de 80, i sortiran aquests tres de l'Ametlla. Enguany l'objectiu de donatiu serà de 500.000 euros. També tenim la 5a edició de la Petita On Codines, que celebrarà el 14 de març. I aquestes són algunes de les novetats d'enguany. La veritat, aquí han vingut també la Diputació, membres de la Diputació i de la Generalitat, a donar suport doncs, en aquest acte de presentació del que serà la 7a edició de l'On Codines Trail d'enguany.
1: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs ja sentíem 500.000 euros. I compte enrere també a partir del 5 d'octubre per la nova campanya de vacunació de la grip i la Covid. Enguany sembla que hi ha força casos, han augmentat en comparacions anteriors. Ara mateix hi ha una incidència de 400 afectats per cada 100.000 habitants. Escoltem Montse Urenya, que des de l'atenció primària ens demana que ens vacunem.
3: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries altes sobretot. I aquest increment, el que estem veient és que, a més, la majoria són per casos Covid. En general, es tracten igual que la grip i són molt benignes, una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc. Per tant, tots tranquils, però alerta.
1: El jutge de Viella ha donat 3 dies a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per pagar la fiança de 80.000 euros i evitar la presó. Durant aquests 3 dies estarà en llibertat sense passaport amb prohibició de sortir del país. Si acaba el termini i no ha dipositat la quantitat, haurà d'anar a la presó. I el canal d'Urgell tanca diumenge la campanya del rec amb unes bones reserves d'aigua que són més del 50% de l'embassament de Rialp. Amb tot, i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor i a l'estiu ha estat sostinguda fins a finals de maig i, de fet, s'ha allargat fins al setembre. I apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, diumenge a les 9 de la nit. No us el perdeu.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
4: Fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
5: Reparació i canvi de llunes, impactes, tintat, fars, alçavidres, sostres solars i calibratge ADAS.
6: Treballem amb les principals companyies d'assegurances i formem part de Glass Talleres.
7: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
8: Martorell Glass t'ofereix Somos Maquineros.
9: DJ Rufo presenta Somos Maquineros. El programa de máquina de Radio Abrera. Somos Maquineros. Somos Maquineros. Con los mejores temas desde los 90 hasta hoy. Remember, sonido hard y todos los estilos, porque somos maquineros. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche, la máquina se vive en Radio Abrera. Somos maquineros con DJ Rufo.
10: ¡Vámonos! Muy buenas noches y bienvenidos a Somos Maquineros. Otro viernes más aquí desde las 9 a 10 de la noche en Radio Abrera. Soy DJ Rufo quien te habla y hoy vamos a escuchar una auténtica sesión de Hard Style Encore. Una auténtica pasada. ¡Comenzamos!
11: In a few moments you will have an experience that seems completely real. It can be extremely harmful and result in severe trauma.

0: Are you crazy?
1: Y hasta aquí el programa de hoy, con la sesión de DJ Rufo, Hard Style and Hardcore. Lo dicho, nos escuchamos cada viernes aquí de 9 a 10 de la noche en Radio Brera 107.9 de la FM.
2: Un impacte, una llum malmesa que no t'aturi.
3: Fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
4: Reparació i canvi de llunes, impactes, tintat, fars, alçavidres, sostres solars i calibratge ADAS.
5: Treballem amb les principals companyies d'assegurances i formem part de Glass Talleres.
3: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
6: Martorell Glass, t'ha ofert? La música cata.
7: Ràdio Abrera.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires i discreció a la resta de grups. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat a que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals. Els escoltem tots dos.
10: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos públicos.
11: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
9: Precisament l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada per un fons d'inversió dimecres a la tarda. El consistori madrileny explica que aquest matí ha rebut una proposta dels propietaris per destinar en exclusiva l'allotjament en condicions assequibles, però que la proposta és inviable. L'Ajuntament s'ofereix, en canvi, a fer de mitjancer entre els propietaris i els representants de la llogatera. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació que disposa actualment, no ha identificat evidències. Podrien ser dades bancàries, financeres, mitjançant el pagament DNI o altres informacions. Per cert, sense deixar l'àmbit del transport, els treballadors de busos de TMB han anunciat 7 dies més d'aturades parcials durant el mes d'octubre, perquè no ha prosperat un preacord amb l'empresa que havia de permetre desconvocar la vaga, que serà els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. I un avió en destinació a Atlanta ha hagut de tornar a l'aeroport del Prat després de notificar una avaria en un motor poc després de l'airar-se. Segons ha explicat el col·lectiu de controladors aeris, a través de la xarxa X, des de la torre de control s'han vist flames sortint del motor i la tripulació ha comunicat que volia tornar. No hi ha persones ferides. Darrer punt, la DO Montsant celebra demà la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca la celebració del 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer aquesta DO al territori.
7: Música i informació. Ràdio Brera.
12: Bienvenidos al Power.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera. 12 de la noche en la...

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
2: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
2: A Ràdio Abrera, Hora 23.
3: Ràdio Reloj.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Obrera, Hora 23.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: corazón. Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's
4: right. It's gonna be a lonely night.
5: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Fórmula 107.9. Fórmula 107.9.
2: Yeah. Get the feeling coming up from the ground.

0: Xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a Brera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem a Brera.
2: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.

0: el teu foc.
1: 107.9
2: Ràdio Abrera. Són les dues.
3: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.